0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 28 de juliol del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: Compte perquè ve una altra ona de calor que en teoria arrencarà demà dimecres i que deixarà valors de 36 graus a final de setmana. 32 per avui, 20 de mínima i vent del sud bufant a 15 km hora. Dia completament solellat i l'índex ultravioleta està en nivell 8. Per una altra ona de calor, ho va anunciar ahir per la vesprada en el lloc de comandament la ministra Sara Agüent, que va visitar també la Vall d'Uixó. Demanava precaució per tots els incendis que ja en este mes de juliol està patint l'estat. La ministra contava això.
2: Hoy mismo ha difundido la información la INET. Vamos a sufrir la cuarta ola de calor del verano. Esta ola de calor que empezará el próximo miércoles y que durará por lo menos hasta el domingo, yo creo que hay que estar muy pendientes. Una ola de calor que desde luego nos lleva a una situación de riesgo.
0: Una situació de risc, un dia la ministra. De seguida escoltarem també el president del govern, Pedro Sánchez, que, com saben, ahir va estar a la Vall d'Uixó. Però primer, la notícia més esperada arribava a última hora de la vesprada d'ahir, l'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, que deia que des de les 8 del matí, de 8 de maig, 28 de juliol, la vall recupera la normalitat.
3: Tornem al barri Toledo, tornem els veïns del barri Carbonaire, tornem els veïns de Sant Josep, que són els barris que teníem desallotjats, i aleshores això és una molt bona notícia després de, durant el dia d'avui, que s'hagin dedicat a analitzar la situació des dels diferents punts de vista de la pròpia emergència, bueno, i jo crec que és una bona notícia per a la ciutat de la Vall. Això no vol dir que s'acabi, però m'agradaria donar les gràcies fins al moment d'ara a tota la gent que ens ha ajudat. M'agradaria donar les gràcies als bombers de la Diputació de Castelló, a la Generalitat Valenciana, al seu president, que ha estat així des del mateix dissabte, al conseller, evidentment, a tot el FECOPI i a totes les persones que representen aquestes persones que han estat també al capdavant de l'emergència i ajudant-nos, a la ministra Diana Morán, que ens ha agafat de la mà des del primer moment, a la delegada del govern, a Pilar Bernabé, que també ha estat així des del minut 1 i no ens ha mollat de la mà, perquè gràcies a la coordinació d'aquestes institucions demostrem que sí que se pot treballar de forma conjunta pel bé de la ciutadania, que això ho hauríem de fer més a sovint perquè les coses pogueren anar un poc millor, i que ara ve un altre repte, que és apagar este incendi, i vindrà un altre repte, que és eixir d'esta situació. Aleshores, pues bueno, són persones que no ens han amollat de la mà a tota la ciutadania des del propi dissabte, i evidentment, com no pot ser d'altra manera, a les persones que represento jo, la meva persona, no? Que és la policia local de la Vall d'Uixó, que són els serveis municipals més propers al ciutadà, a tota la gent de l'Ajuntament que ha estat col·laborant amb nosaltres i que no ha dubtat a posar-se a disposició de la ciutadania, a tots els serveis públics que tenim en definitiva. No sé, és que fer una llista és molt complicat, no? Però els serveis socials que han estat al peu del canó, urbanisme, la brigada...
0: Notícia també celebrada pel diputat nacional del PP per la província de Castelló, Òscar Clavell.
4: Jo només tinc paraules d'agraïment. Agraïment des de l'emoció, perquè estic molt emocionat de veure totes les persones que professionalment, tècnicament, han col·laborat i col·laboren, perquè tornem a dir, això encara no s'ha acabat, col·laboren en la detenció d'aquest incendi, parar, que se detinga, perquè la veritat és que han patit moltíssimes persones. La gent de la Vall ja pot tornar a les seues cases. La gent de la Vall ja pot eixir i fer vida seminormal. Ara mos queda només vore lo que se mos ha quedat després de que passi el foc, que passen les flames per la vall. Torna a dir que encara els pobles de l'interior de la Serra Espadà estan afectats, n'hi ha punts molt conflictius, com puga ser Tales, com puga ser Eslida, i que esperem que pronte puguen tallar-se. Per tant, dir que tots aquests mitjos que han col·laborat per acabar en este foc, en este mal somni, donar-los el meu agraïment. Jo crec que l'agraïment de tots els balleros, també els que s'han acostat així, a les empreses, als comerços, als restaurants, als bars, cas a les persones anònimes que han vingut carregats de menjar, de beguda, per a tota aquesta gent que està treballant així. I per supost que s'investigui, l'origen d'aquest incendi, que jo crec que és fonamental, perquè tot indica, no se pot assegurar, i jo no puc assegurar-lo, que ha sigut intencionat. I quan una persona de mala fe provoca un dany material, un dany mediambiental, afortunadament no tenim que lamentar pèrdues personals, que persones hagin faltat o que hagin perdut la seva vida, és important, però tindria que la llei perseguir a estos delinqüents, perseguir-los i que acabaren en la presó.
0: Pues de l'incendi d'ahir a última hora se va dir que s'havien afectat 8.500 hectàrees, que el perímetre registrava 72 quilòmetres i durant la jornada d'ahir dilluns van treballar en el dispositiu 30 mitjans aeris secundaris per més de 400 efectius que estaven dimensionats sobre la base de les necessitats de l'incendi. Continuaran els municipis desallotjats, el confinament de cau avui este matí en la Vall d'Uixó, i òbviament la evolució dels treballs d'extinció determinarà més novetats i més decisions al llarg del dia d'avui.
1: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I com diem, ahir també va vindre el president del govern, Pedro Sánchez. S'entrevistava, òbviament, en tota la gent que estava treballant en tema de l'extinció de l'incendi, però en qüestions generals tornava a recordar que en setembre de l'any passat ja va proposar aquest pacte d'estat al que tornava a fer referència en el dia d'ahir, a més d'anunciar que en el dia d'avui tractaria el tema de les ajudes, de declarar la zona greument afectada per emergències de protecció civil. Pedro Sánchez.
6: Por supuesto que tenemos que estar todos en la respuesta a los incendios, a esta emergencia climática. Pero tenemos que estar también, como ha dicho antes el presidente, en la recuperación y en la reconstrucción. El gobierno de España va a aprobar en el día de mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Por tanto, las subdelegaciones de gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios. Por tanto, en la respuesta y en la recuperación, reconstrucción, tenemos que cooperar y colaborar, pero también tenemos que hacerlo en la prevención. En septiembre del año pasado, como saben, lancé una propuesta a todas las administraciones, a todos los agentes sociales, también a las fuerzas políticas, de que tenemos que hacer caso a la ciencia y de que tenemos también que articular un gran acuerdo de país, un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Porque tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada a el desafío que tenemos de la emergencia climática.
0: I sàpiguen que Almenar ha decretat 3 dies de dol oficial en memòria del prestigiós científic, el rector de la Universitat de València i una de les personalitats més rellevants nascudes en Almenara, i que ens ha deixat a mort Ramon La Piedra i Cibera, repetim, fill predilecte d'Almenara. La farmàcia de guàrdia en la Vall en el dia d'avui, dimarts 28 de juliol. Rosa Bordils en el grup La Unión.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 28 de juliol del 2026. Això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: Compte perquè ve una altra ona de calor que en teoria arrencarà demà dimecres i que deixarà valors de 36 graus a final de setmana. 32 per avui, 20 de mínima i vent del sud bufant a 15 km hora. Dia completament solellat i l'índex ultravioleta està en nivell 8. Per una altra ona de calor, ho va anunciar ahir per la vesprada en el lloc de comandament la ministra Sara Agüent, que va visitar també la Vall d'Uixó. Demanava precaució per tots els incendis que ja en este mes de juliol està patint l'estat. La ministra contava això.
2: Hoy mismo ha difundido la información la IMET. Vamos a sufrir la cuarta ola de calor del verano. Esta ola de calor que empezará el próximo miércoles y que durará por lo menos hasta el domingo, yo creo que hay que estar muy pendientes. Una ola de calor que desde luego nos lleva a una situación de riesgo.
0: Una situació de risc, un dia la ministra. De seguida escoltarem també el president del govern, Pedro Sánchez, que com saben ahir va estar a la Vall d'Uixó. Però primer, la notícia més esperada arribava a última hora de la vesprada d'ahir, l'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, que deia que des de les 8 del matí de 8 i maig 28 de juliol la vall recupera la normalitat.
3: Tornem al barri Toledo, tornem els veïns del barri Carbonaire, tornem els veïns de Sant Josep, que són els barris que teníem desallotjats, i aleshores això és una molt bona notícia després de, durant el dia d'avui, que s'hagin dedicat a analitzar la situació des dels diferents punts de vista de la pròpia emergència, i jo crec que és una bona notícia per a la ciutat de la Vall. Això no vol dir que s'acabi, però m'agradaria donar les gràcies fins al moment d'ara a tota la gent que ens ha ajudat. M'agradaria donar les gràcies als bombers de la Diputació de Castelló, a la Generalitat Valenciana, al seu president, que ha estat així des del mateix dissabte, al conseller, evidentment, a tot el FECOPI i a totes les persones que representen aquestes persones que han estat també al capdavant de l'emergència i ajudant-nos, a la ministra Diana Morán, que ens ha agafat de la mà des del primer moment, a la delegada del govern, a Pilar Bernabé, que també ha estat així des del minut 1 i no ens ha mollat de la mà, perquè gràcies a la coordinació d'aquestes institucions demostrem que sí que se pot treballar de forma conjunta pel bé de la ciutadania, que això ho hauríem de fer més a sovint perquè les coses pogueren anar un poc millor, i que ara ve un altre repte, que és apagar aquest incendi, i vindrà un altre repte, que és eixir d'aquesta situació. Aleshores, pues bueno, són persones que no ens han amollat de la mà a tota la ciutadania des del propi dissabte, i evidentment, com no pot ser d'altra manera, a les persones que represento jo, la meva persona, no? Que és la policia local de la Vall d'Uixó, que són els serveis municipals més propers al ciutadà, a tota la gent de l'Ajuntament que ha estat col·laborant amb nosaltres i que no ha dubtat a posar-se a disposició de la ciutadania, a tots els serveis públics que tenim en definitiva. No sé, és que fer una llista és molt complicat, no? Però els serveis socials que han estat al peu del canó, urbanisme, la brigada...
0: Notícia també celebrada pel diputat nacional del PP per la província de Castelló, Òscar Clavell.
4: Jo no estic que paraules d'agraïment, agraïment des de l'emoció, perquè estic molt emocionat de veure totes les persones que professionalment, tècnicament, han col·laborat i col·laboren, perquè tornem a dir, això encara no s'ha acabat, col·laboren en la detenció d'aquest incendi, parar que se detinga, perquè la veritat és que han patit moltíssimes persones. La gent de la Vall ja pot tornar a les seues cases, la gent de la Vall ja pot eixir i fer vida seminormal. Ara mos queda només vore lo que se mos ha quedat després de que passi el foc, que passen les flames per la vall. Torna a dir que encara els pobles de l'interior de la Serra Espadà estan afectats, n'hi ha punts molt conflictius com puga ser Tales, com puga ser Eslida, i que esperem que pronte puguen tallar-se. Per tant, dir que tots aquests mitjos que han col·laborat per acabar en este foc, en este mal somni, donar-los el meu agraïment, jo crec que l'agraïment de tots els balleros. També els que s'han acostat així, a les empreses, als comerços, als restaurants, als bars, cas a les persones anònimes que han vingut carregats de menjar, de beguda, per a tota aquesta gent que està treballant així. I per supost que s'investigui, l'origen d'aquest incendi, que jo crec que és fonamental, perquè tot indica, no se pot assegurar, i jo no puc assegurar-lo, que ha sigut intencionat, i que una persona de mala fe provoca un dany material, un dany mediambiental. Afortunadament no tenim que lamentar pèrdues personals, que persones hagin faltat o que hagin perdut la seva vida, és important, però tindria que la llei perseguir a estos delincuents, perseguir-los y que acabaren en la presó.
0: Pues del incendi de ahir a última hora se va dir que s'havien afectat 8.500 hectàrees, que el perímetre registrava 72 quilòmetres i durant la jornada d'ahir dilluns van treballar en el dispositiu 30 mitjans aeris secundaris per més de 400 efectius que estaven dimensionats sobre la base de les necessitats de l'incendi. Continuaran els municipis desallotjats. El confinament de cau avui, este matí, en la Vall d'Uixó, i òbviament la evolució dels treballs d'extinció determinarà més novetats i més decisions al llarg del dia d'avui.
1: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: I com diem, ahir també va vindre el president del govern, Pedro Sánchez. S'entrevistava, òbviament, en tota la gent que estava treballant en tema de l'extinció de l'incendi, però en qüestions generals tornava a recordar que en setembre de l'any passat ja va proposar aquest pacte d'estat al que tornava a fer referència en el dia d'ahir, a més d'anunciar que en el dia d'avui tractaria el tema de les ajudes, de declarar la zona greument afectada per emergències de protecció civil. Pedro Sánchez.
6: Por supuesto que tenemos que estar todos en la respuesta a los incendios, a esta emergencia climática. Pero tenemos que estar también, como ha dicho antes el presidente, en la recuperación y en la reconstrucción. El gobierno de España va a aprobar en el día de mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Por tanto, las subdelegaciones de gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios. Por tanto, en la respuesta y en la recuperación, reconstrucción, tenemos que cooperar y colaborar, pero también tenemos que hacerlo en la prevención. En septiembre del año pasado, como saben, lancé una propuesta a todas las administraciones, a todos los agentes sociales, también a las fuerzas políticas, de que tenemos que hacer caso a la ciencia y de que tenemos también que articular un gran acuerdo de país, un pacto de Estado vinculado con la emergencia climática. Porque tenemos que estar en la prevención para que la respuesta sea menos grave a la que estamos sufriendo y la reconstrucción y la recuperación sea mucho más rápida y proporcionada a el desafío que tenemos de la emergencia climática.
0: I sàpiguen que Almenar ha decretat 3 dies de dol oficial en memòria del prestigiós científic, el rector de la Universitat de València i una de les personalitats més rellevants nascudes en Almenara, i que ens ha deixat a mort Ramon La Piedra i Cibera, repetim, fill predilecte d'Almenara. La farmàcia de guàrdia en la Vall en el dia d'avui, dimarts 28 de juliol, Rosa Bordils en el grup La Unión.

A l'estiu, què millor que disfrutar d'una bona pel·lícula a la fresca? Enguany en la Filmoteca d'Estiu, un cicle dedicat als rius i les pel·lícules més destacades per crítica i festivals en 2025. Del 31 de juliol al 29 d'agost, als Jardins del Palau de la Música de València. Programació en el web de l'Institut.